0: Bon dia, associacions veïnals per la defensa de la vivenda a Alacant han convocat una manifestació per a reclamar una ciutat més habitable i acollidora i contra el model turístic de la ciutat. Serà el pròxim 19 de setembre. La proposta apunta directament al model turístic que es construeix, diuen, sobre la precarietat de molts a costa d'enriquir a uns pocs. Els convocants asseguren que és moment d'exigir un canvi de model que permeta als alacantins recuperar la ciutat. I el ple de l'Ajuntament de Villena, també a la província d'Alacant, ha aprovat crear una comissió especial després del robatori del tresor de la localitat perpetrat a finals del mes d'agost en les instal·lacions del museu d'este municipi. L'alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, ha reclamat revisar els protocols que es marquen a nivell europeu i ha insistit en que la Generalitat va poder tindre l'última paraula i traslladar en 2024 el conjunt al Moving. I agents de la Policia Nacional han desarticulat a València una cèl·lula d'una organització criminal especialitzada en la comissió de robatoris amb força en vivendes habitades mitjançant el mètode del impressioning o la còpia instantània de claus. La operació va culminar amb la detenció infraganti de quatre homes quan es disposaven a realitzar nous robatoris durant la matinada. I la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros corresponents a ajudes destinades a famílies de víctimes mortals de la Dana de 2024, xifra que suposa el 98% del total concedit. Els diners arribaran als afectats els pròxims dies després de l'última ordre de pagament.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Más de uno.

0: Seguim. Más de uno se forma indigna en este dimecres, en este 2 de septiembre. Y ya están ahí, ya les tenemos ahí. Les festes de Rótova 2026. Héctor Alcalde, buena vesprada.
1: Buena vesprada.
0: Que ¿Cómo portes?
1: Porque... ¿Cómo portes? Acaban de tancar els últims detalles, que sempre hi ha alguna coseta que s'escapa, però ja ho tenim quasi tot tancat.
0: Així no, sempre n'hi ha algú que per ahí, algun fleco d'última hora que n'hi ha que acabar de rematar.
1: Correcte, si no, no hi ha emoció.
0: Exacte, exacte. Bueno, comenceu avui, no? A les 7:30, no? En una cercavila.
1: Així no és. Ahir van tindre ja un poc de calentament amb la tuna, però sí. Avui ja amb la cercavila i després la presentació i coronació de la Regina i la seva Cor d'Honor 2026 és oficialment quan arrenquen les festes del nostre poble, Rótova.
0: Correcte. Com estàs dient tu, a les 8:30 és la recollida de la Regina de Festes 2025, sí. També la de 2026 i la seva Cor d'Honor. La presentació i coronació és a les 10 de la nit. I ja després, ja més tard, a les 12:30, ja tindrem eixa disco mòbil amb el DJ Sergio Tormo.
1: Aixina és.
0: Bon, anem a demà dijous. Què tenim demà a les 7?
1: Demà a les 7, pues una bona despertar.
0: Per començar bé el dia.
1: Correcte, a despertar i després el rosari. Hi ha un poquet de tot.
0: Sí, sí. Després a les 9, una cercavila a càrrec de la Rotovense Musical, com és sí. Habitual.
1: Correcte, la banda del nostre poble.
0: Correcte. A les 11, què tenim?
1: Pues la replegada de festes del Crist i les Regines i la Cor d'Honor d'enguany.
0: Després, a les 12, continuem amb la missa en honor al Crist de la Fe. Després, a la 1:30, tenim una traca. I ja anem a la vesprada, a les 5:30. Què tenim, Héctor?
1: A l'esprà tenim un espectacle en la plaça Major,
0: sí.
1: i acompanyar pues, un refrigeri d'orxat i fartons, que no podia ser altre. Com
0: claro, ara que és estiu i que apeteix encara l'orxat i els fartons...
1: Encara fa un poc de caloret i ja veig.
0: Correcte, així és. Encara fa prou calor i... No ve mal un poc d'orxat i en fartons, la veritat sí. És que sí. Eixe espectacle, com dius tu, a la plaça Major a les 6, després, 2 hores després, a les 8, a replegada dels festers del Crist 2026, també la Regina i la Cor d'Honor. I a les 9:30, la processó en honor al Crist de la Fe. A les 11, què tenim? A les 11 de la nit?
1: Pues com és tradicional, un castell de focs artificial, carregat de la Pirotècnia Borredà, i en acabar el castell ja anem tots a sopar i ja l'orquestra.
0: Exacte, que a les 11:30 jo crec que ja n'hi haurà gana, eh? Ja, segur que sí. Segur que sí, ja n'hi haurà gana de pegar un bon mosset. El sopar és un sopar popular al pàrquing de les Escoles Velles, picaeta, plat principal, postre, cafè i beguda, tot servit per a taula per 27,50 càrrec de com
1: a casa.
0: A casa catering, exacte. Bueno, sí. Això també, pues, la gent de la comarca que vulgui acostar-se també que ja sap que està totalment convidada. I després ja a les 12:30, l'orquestra Gravity, que estarà, com dic, a partir de les 12:30 de la nit.
1: De la nit. Sí. Al pàrquing de les Escoles Velles, que són principalment ara amb festes, tots els actes.
0: És el centre principal per a que tota la gent no ho sàpiga, que és allí on té que acudir. Divendres, correcte. 4 de setembre. A quina hora comencem?
1: El divendres fem un matí, jo que trobo que no fa falta ni que mos xitem el
0: No, crec que no, directament d'empalmar.
1: N'hi ha gent que va d'empalmar, al sí, rosari cantant. Dóna fe.
0: Claro, perquè el rosari sale a les 6.
1: A les 6, mira, el rosari cantat,
0: sí.
1: La veritat és que és molt matí, però és una cosa superxula, preciosa, i convida a tots els oients a que se peguen la matinada, però que val molt la pena.
0: Val la pena, no?
1: Sí, és una cosa molt bonica, la veritat. Jo vaig anar l'any passat per primera volta i me va agradar molt.
0: Després, una hora després, despertant coets, per a que si alguns encara estan dormint perquè s'espavilen...
1: Correcte, si algú ha vingut al rosari que s'acabi de despertar.
0: Exacte. Després, a les 9:30 que tenim, Héctor?
1: La cercavila de la Rotovense, que és... els diferents dies anem fent cercavila per ja calfar el motor de bon matí i ja després anem a replegar a les festeres de la Mare de Déu.
0: Exacte. I després ja per a Per als més menuts, parc infantil amb inflables, al carrer Comtes de Ròtova, estarà de les 11:30 i fins la 1:30, no, Héctor?
1: La 1:30 i després per la vesprà també estan, de 5 a 7.
0: Exacte, sí, de 5 a 7, és de veres. A les 12 tenim la solemne missa en honor a la Mare de Déu de la Salut.
1: Sí, i després la tradicional traca i la ofrena que se fa des de l'església fins al barri de la Salut, on tenim allí a la patrona, la imatge de la patrona.
0: Després ja per la vesprada de 5 a 7, com ha dit Héctor, el parc infantil de nou. A les 5:30, actuació de Voces del Mediterrani a la plaça. I ja a les 8:15...
1: I ja per la nit, pues, sí. Altra volta la replega de les festeres, la solemne professó, que és de les professons més multitudinaris que tenim aquí en Ròtova, la de la Mare de Déu, de la Salut.
0: Sí.
1: I després, pues, com ja és típic en tots els dies, castell de focs artificial i orquesta.
0: Correcte, el castell és a les 11, a càrrec de la Pirotècnia Mediterrània, i dues hores després la revetla amb l'Orquestra Platino, un clàssic de la comarca de la Safor.
1: Sí, igual que la Gravity.
0: Correcte. Ja anem al dissabte 5 de setembre, que és el dia
1: el
0: de la
1: Divina... Si estem vius, pues, sí, el dissabte també
0: s'ho diava. Jo crec que sí, que encara estareu vius, encara vos quedarà algo de ganes. Dissabte 5 de setembre, dia de la Divina...
1: És el dia dels festers de l'Aurora.
0: Sí, correcte.
1: Beethoven, i també es comencem... Así no fica despertar, es que gran despertar.
0: Exacte, estava dir-t'ho, dic gran despertar, no despertar. A càrrec de la Pirotècnia Germans Borreda d'ací de Ralfer Cofer.
1: Sí.
0: A partir de les 8 tenim el Rosari acompanyat de la Rotovència Musical, com és normal.
1: Sí, i després tenim un esmorzar popular per agafar un poc de força. I ja seguint amb les replegades festes de l'Aurora i la solemne missa que es fa sempre després de les replegades.
2: Bueno, entre tanta coeta, a veure si al final li prenguem foc a la Safor.
1: Pues estem pendents de...
0: És Rafa, que acaba d'arribar.
1: Sí, bon dia, Rafa. Estem pendents dels avisos, perquè per al cap de setmana ha donat un poc de caloreta i estem creuant els dits perquè no tinguem cap problema, la veritat. Però bueno, al final la seguretat és
0: el primordial. És el primordial. A les 11:15 la replegada habitual dels festes de l'Aurora, a les 12 la missa, traca a l'eixida de a la 1 i a les 2 paella popular al carrer dels Comtes de Ròtova.
1: Eixida també és una tradició així al poble, que el dia de l'Aurora, al carrer Comtes de Ròtova, paella popular sempre.
0: Després ja per la vesprada la cavalcada de disfresses, acompanyada del DJ Michael G., i la xaranga El Convoy, en acabar Festa de l'Espuma.
1: Pues,
0: per acabar ben fresques la vesprada.
1: Correcte. I després, bueno, pues per la nit, després de l'espuma anirem a pegar una dutxa ràpida.
0: Exacte.
1: I ja posem ben guapos per replegar els festets. I de la replegar la solemne provesó i el castell. I després del castell també hi ha sopar i orquestra. O sea, és un dia molt complet també.
0: Sí, el castell és a les 11 i l'orquestra serà a la 1. És macrodisco mòbil, no?
1: Tenim dues coses.
0: Vale.
1: Els Auroros han programat coses per a tot tipus de públic. En la zona del sopar hi haurà una orquestra, que és la Petit Comitè.
0: Sí.
1: I després a la part del polígon, on tenim les naus d'usos múltiples,
0: sí.
1: Està la macro disco mòbil Ed Carden Team.
0: Sí, amb la participació, o sea, que... de Pablo Mas.
1: Correcte, n'hi ha per a tot tipus de públic. Les comissions han pensat una programació molt, molt completa, la veritat.
0: I ara anem a l'últim dia, Héctor, diumenge.
1: El dia de l'Ajuntament, el dia de Sant Bartomeu.
0: Sí. Comencem a
1: l'Ajuntament. Ahir sí que ens costarà més arribar ja.
0: Ahir ja... A poc a poc. Bueno, comencem a les 7 a despertar, a les 8 tenim Rosari, a les 9 cercavila, i després una partida de piloto, no? De raspall, Raspall.
1: De raspall femenina. I també estaran els tiquets de l'Aurari de Ròtova, en el carrer Sant Vicent. Això també és una cosa ja molt arraigada al dia de Sant Bartomeu.
0: A les 11:30 Super Tobogán Aquàtic, a l'avinguda de les Eres...
1: Tinc que dir que un tobogán de més de 100 metres de llargària.
0: Mare meua.
1: Que igual arribem a Gandia, trobo jo.
2: En això hi agarres velocitat, ja. I per lo que dies antes de les jugadores de raspall, com se van los claven elles, no? Se donen una pofetada i se miran pa Catoledo.
1: Correcte, correcte.
2: 100 metres de tobogán. En això es pot agarrar una energia cinètica brutal.
1: Correcte, vaya, vaya. Pues, ja te dic que arribem, d'aquí arribem a Gandia.
2: A veure si algú es bota la bassa de tanta velocitat. Bueno, l'ambient què tal està per ahí? Perquè,
1: Bé, tenim el carrer engalanat i ja baixes al carrer i ja se veu tot moviment, tots els festers ja tenen les seues banderes davant de les seues portes, les valles, ja tenim l'escenari muntat, totes les cadires, ja se respira ambient de festa.
2: I bon rotllo entre les associacions i l'Ajuntament?
1: Claro, sempre. A veure, sempre hi ha cosetes així, però som tots humans i al final el que intentem és col·laborar i cooperar per les festes i pel bé del poble. I al final parlant sempre de tot.

0: Yo no he vallado en la vida, pero me he enseñado todas las semanas y practicaban para poder vallar la chota de roto.
1: ¿De vallar chota, sí?
0: Sí, sí.
1: Ay, eso no habría una que Pedro se va.
0: Pues mira.
1: Yo voy a poner.
0: Pues, venga, voy a poner porque será digne. A ver,
1: ¿a tú vallar la jota? Bueno, pues la verdad es que sembla que seran unes festes com sempre divertides i amables, no? Ara,
0: sí,
1: pues, bueno, exhorta-lo a que convide, sí. Com a...
2: Que com Héctor convida a els veïns de Ròtova i també a tota la comarca de la Safor per a que acudisquen.
0: Correcte. Bueno, pues els veïns de Ròtova ja ho saben, que estan més que convidats i a tots els actes i tota la programació que hem fet i, per supost, a tots els oients que crec que han escoltat la gran varietat de programació que tenien, que per favor que vinguin a Ròtova a divertir-se i a gaudir de les festes 2026.
2: Héctor Alcalde, regidor de festes de Ròtova, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Acompanyo, una abraçada.

0: sienta con razón abandonada por el gobierno central y que ante una crisis de gravedad permanezca más preocupado por buscar excusas que por asumir responsabilidades.
1: Los portavoces del PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem coinciden en que el PP pretende confrontar. Escuchamos por este orden a Trini Amorós, Rafa Mas y Manolo Copé.
2: Nuestra solidaridad con Ceuta exige unidad, responsabilidad y colaboración entre administraciones.
3: Utiliza las redes del Ayuntamiento Alicante para convocar un acto del su partido y de Vox.
4: Ceuta necesita menos odio y una respuesta que garantice los derechos y la protección de las personas más vulnerables.
1: En la provincia, más de 35 ayuntamientos gobernados por el PP secundan la convocatoria, aunque otros como Monóvar se han desmarcado siguiendo las directrices de las ejecutivas de los partidos de izquierda.
5: Y Castelló también se moviliza en suport a Ceuta, pero envoltada de controversia política. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
6: Els ajuntaments del PP se sumen a les concentracions. Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló.
7: Porque queremos expresar nuestro apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutís ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la invasión de miles de personas los días 30 y 31 de julio. Ceuta no se vende, se defiende.
6: Els partits d'Esquerra denuncien que es tracta d'una concentració partidista de la presidenta de la Federació Nacional de Municipis i Províncies, Gonzalo Galán, portaveu de Compromís a Benicarlo.
8: S'està fent política de manera evident amb una suposada solidaritat a Ceuta. Hem estat i estarem sempre amb unitat i fermesa, però no podem acceptar de cap de les maneres l'ús de les institucions que fan PP i Vox.
6: Ajuntaments del PSOE com Alcora o Vila-real no han convocat concentració, això sí, han fet manifests públics de suport a Ceuta.
9: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
5: L'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol, deixant la xifra total de persones desocupades ocupades en 294.000. Continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants.
10: Un procés que en el cas de la comunitat ha sumat fins a agost 39.830 afiliats a la Seguretat Social, un fet que valoren de manera positiva sindicats com ara Comissions Obreres. Rocío Pascual és la seva secretària d'Ocupació i Joventut.
11: Que está permitiendo aflorar todo ese empleo que antes estaba en la economía sumergida y que estas personas pues puedan acceder al mercado laboral con derechos y protección social.
10: La patronal reclama en este sentido una aceleración en las políticas de inserción laboral. Inmaculada García, secretaria general de la SEP.
12: Es fundamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
10: Desde el Consell reclamen al Govern central recursos adicionals per a poder atendre aquesta demanda.
5: També en clau econòmica, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat avui a Castelló la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte, ha dit, les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment important per a la província de Castelló. Juanjo Tobar.
13: Hereu ha insistit en que el govern d'Espanya manté aquesta reivindicació davant la Comissió Europea i ha reclamat sensibilitat per a minimitzar l'impacte de les seues decisions sobre la competitivitat de les empreses.
14: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica. O sea que estamos acometiendo diferentes medidas para defender la competitividad.
13: El ministre també ha assenyalat el cost de l'energia com un dels principals reptes de la indústria, que exporta més del 80% de la seva producció.
5: I reaccions d'este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alertes i el nombre de víctimes mortals que va causar la riuada. Ramon Pérez.
15: Des de Compromís, el seu síndic, Joan Baldoví, acusa Mazón de continuar rient-se de les víctimes i dels valencians, mentre que José Muñoz, del Partit Socialista, considera que és insultant i s'ha escrit presentat per la defensa.
16: Que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya, però el que és una autèntica vergonya és que el PP i Pérez Llorca el mantinguen de diputat, aforat.
17: Que si està tan convencido de que no tiene ningún tipo de responsabilidad, que renuncia al aforamiento y que se persone voluntariamente ante la jueza de Catarroja.
5: Per cert, que les víctimes

0: Les 2:51 minuts, continuem en Comunitat Valenciana en la onda i ara és moment també, com dèiem, arrenquem temporada a fer ronda per emissores, les de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, per a que ens conten coses molt interessants. I just este matí, parlant amb la nostra companya Marta Fullera de Castelló, me deia, és que s'ha presentat una intel·ligència artificial per a persones de parla típica, superinteressant, i moltes vegades pensem en la IA i en el seu mal ús, que moltes vegades li donem, doncs no, hi ha molts bons usos de la intel·ligència artificial. Marta, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Begoña. I sí, és, i és que tots parlem, però no tots o totes som escoltats de la mateixa manera. Per a moltes persones amb trastorns de la parla, una cosa tan quotidiana com pot ser per a tu o per a mi, com demanar una cita o participar en una conversa, utilitzar un assistent de veu com Siri o Alexa o fer-se entendre en determinats entorns pot convertir-se en una barrera. Precisament per a intentar reduir eixa barrera naix Adagio. És un projecte que utilitza, com deies, intel·ligència artificial

0: Ens contava Raúl la musa que va inspirar la creació d'esta gran ferramenta.
1: Os voy a contar simplemente cómo empezó, porque es una historia muy chula, si me deja Marta, que está aquí al lado mía. Nosotros trabajamos juntos en la misma empresa, tenemos una empresa de inteligencia artificial, y una vez trabajando, de repente veo a Marta, que tiene espasticidad en las manos, tiene parálisis cerebral. Veo a Marta escribiendo en el teclado súper lento, yo que soy un desastre en esto, y digo, Marta, ¿por qué no le dictas a ChatGPT? Si puedes dictarle, le vas a hablar mucho más rápido que escribes. Y dice, Raúl, ¿tú eres tonto? Tal cual me lo dijo. Y digo, bueno, Marta, tampoco. Y dice, ¿tú sabes que no me va a entender? Y yo, bueno, pruébalo a ver. Lo probó, y en vez de salirle lo que había dicho, le salieron letras que no sabemos si es indio, a saber, ¿verdad o no?
2: Sí.
1: Y nos dimos cuenta de que había una necesidad. La inteligencia artificial no está preparada para personas que tienen trastornos en el habla.
0: Ahí sí van a ser tot. I ella mateixa ens contava que el que més valora d'una aplicació com esta és l'autonomia. L'autonomia que li pot donar per anar tota sola al metge, al psicòleg o fins i tot a comprar, perquè és la intel·ligència artificial la que automàticament traduís, entre cometes, diguem, allò que les persones amb parla típica volen dir i que de vegades no s'entén.
3: Hay una cosa que la persona con diversidad funcional valora mucho, que es la autonomía. La relación de lo que es autonomía, por ejemplo, ir al médico, porque tengo que ir al médico a compañera, o al psicólogo, o ya no, al médico, diariamente, si yo voy a comprar 3 kilos de naranjas, quiero poder ir yo.
0: Clar, si ella vol anar a comprar, no vol anar en ningú. O, per exemple, la importància que té la privacitat, no? En llocs com el metge o el psicòleg, que deia, no tinc per què anar amb un pare o ma mare per a que me traduïscan, sinó en un assistent de veu que la intel·ligència artificial siga la que parle per mi. I ara més, Begoña, el més important és la crida que ells ara estan fent perquè persones de tota la comunitat valenciana amb parla atípica es posen en contacte amb ells, amb Adagio, que és l'aplicació, perquè així el que volen és registrar quan més veus millor per entrenar este model. Ja sabem que la IA s'entrena i així poder millorar-lo i aconseguir arribar cada vegada a més gent, perquè hem de tindre en compte que en l'àmbit hispanoparlant esta data també m'ha cridat molt l'atenció, hi ha prop de 5 milions de persones amb algun trastorn de la parla, per això que cada nova veu que s'incorpora a Adagio pues, pot ajudar a fer que esta tecnologia siga més precisa, més diversa i sobretot més útil per a totes aquestes persones que la necessiten. I ha sigut una experiència molt bonica, que vinguin al programa i poder xerrar un ratet amb ells.
4: Sí, perquè només escoltar-los com estaven contant Raúl, com donava la seva visió, no, Marta, ha estat pues, una delícia escoltar-los i sobretot com naix d'una idea que pot ajudar a moltíssima més gent d'una cosa tan pues, quotidiana, no? De fer-li a Raúl eixa pregunta, Marta contestar-li i donar-se compte de que algo passava i de que alguna cosa, d'alguna necessitat tenien que tirar. Estava buscant, imagina que si fiquem Adagio a internet, i jo he ficat Adagio IA, parla atípica, i ja eixa ahí com el web, adagioweb.com, per ajudar, no? Fem eixa crida a les persones que tinguin precisament esta parla atípica i quan més banc de veus tinguem, més podrem ajudar a la resta de gent.
0: Clar, també tenen Instagram, que és adagio.ia, i ahí també els trobem a xarxes i podem posar-nos en contacte amb ells, perquè ells necessiten, ens contaven que ara mateix Adagio ja funciona en Marta. I van tindre que registrar 3.000 frases completes de Marta parlant per a que al final pues, la intel·ligència artificial la puga entendre ara. Aleshores, quan més gent participe, menys frases a poc aniran necessitant i tot serà més fàcil. Avui han presentat esta intel·ligència artificial a l'Hospital General de Castelló. Ha sigut tot un èxit. Han dit que bueno, moltíssima assistència, inclús gent que arriba tard i després els demanava l'enllaç d'esta jornada per a poder escoltar-la i per a poder veure-la, i és que les xifres ahí estan, són 5 milions de persones hispanohablants, així que no estem parlant d'una minoria, Begoña, per a res, i molt necessari. Les he preguntat també si les institucions els estan fent cas
4: i
0: si els estan ajudant, i m'han dit que sí, que ja no es demanen ajuda, sinó que és una obligació de les institucions estar al costat, no?, de totes les persones que necessiten ajuda i que de moment ho estan fent, així que per aquesta part, per aquesta banda estan contents també. I a veure quan Adagio pot ser ja una realitat per a descarregar-la a qualsevol mòbil, a l'aplicació, i així poder, bueno, pues ja veiem, entendre a persones que moltes voltes poden

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot encaixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.